peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

gratis Deeper Love. 11 minutets sobre les 7 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut. Despertador Blue, hasta les 9, així en Blue Radio. Ara en Halsey, que presenta el Gasoline.

9, t'acompanyem així en Blue Radio, despertant el personal. Més temazos que mostrar-te. Música en directe, música disco, música rock. Hasta les 9, així en Blue Radio, despertant el personal. El parla que t'acompanya també. Vinga, plegam a les 8 en punt.

0: Descubre tu nuevo Jeep Avenger en Autointeresea. Concesionario oficial Jeep en Xàtiva, Alcira y Alcoy. Jeep Avenger. Este verano, la aventura comienza contigo.
1: Una pregunta senzilla. On estiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Don't you worry, que estem aquí a la fresca.
3: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porches Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
2: La vida, estem aquí a la fresca.
4: Suka and singa, kashamba. Andala, shake la. Suka and singa, kashamba. Andala, shake la.
3: Si vols un estiu fresco,
5: sumérgete con la música más refrescante.

Pues al minutet ja que passen de les 8 i mitja del matí, Blaster Jack, The Power of Love, vaya clàssic, vaya temazo. Bueno, per a despertar el personal, eh? Antes Becky Hill en directe des del Reading Festival 2023 en el Disconnect i Argy i Medusa en el Melodia. Vinga, que t'acompanyem hasta les 9, com cada dia, de dilluns a divendres, així en la sintonia de Blue Radio, 90.2 FM, sobre el despertador Blue, i qui el parla, qui t'acompanya, el Tommy Fontormo.

0: viurem més. Viu l'estiu amb Blue Radio.
1: Air Studio.
2: Son las 9.
1: One station, one nation. Multiple clubbing. Future generation.
3: Las mejores mañanas las pasas con Blue Radio.

Junts, esta edició de dimecres del 22 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. El rellotge, 20 minuts ja sobre les 9 del matí. I fins les 10, estem esperant l'actualitat musical. Junta a G-Sport,

prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si tu també practiques ciclisme, running, trail o triatlón, passa per Xàtiva per la carretera de Simat 14. Ahí t'esperen G-Sport i també a la seva web. Obrim la premsa musical, primera pàgina, ahí tenim l'efemèride. Ahí es conten que avui felicitem l'aniversari a Selena Maria Gómez. Bueno, pues la coneguem simplement com a Selena Gómez. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1992 a Texas. És cantant, compositora, actriu, productora, empresària i filàntropa estadounidense. Va iniciar la seva carrera amb només 10 anyets, Feia papers per a Disney. I és que va participar en pel·lis com, per exemple, Spy Kids, i també en sèries com Walker, Texas Ranger. També va participar en sèries de gran èxit com Zack i Cody o Hannah Montana, fins que en 2007 va protagonitzar la sèrie Los Magos de Waverly Place, que li va otorgar diversos premis, com per exemple, 2 premis Emmy. Després, bueno, pues se fixarien en ella per a començar ja a fer algo de música i en 2009 li donarien la primera oportunitat. Va formar la seva banda, Selena Gómez and the Sense, i en setembre d'ese 2009 publicaria el seu primer àlbum d'estudi, Kiss and Tell, que va tindre molt bona recepció comercial i també per part de la crítica. En 2010 protagonitzaria la seva primera pel·li, Ramona amb Vicious, i després Monte Carlo. I a partir d'aquest moment, bueno, pues compaginaria fins a l'actualitat el cinema, la televisió i la música. Bueno, pues guanyadora de diversos premis Grammy, inclús d'un Oscar, avui anem a començar amb Selena Gómez. Avui anem a quedar-nos amb un dels seus majors èxits, que va ser una col·laboració junta a Rema, el tema Countdown. Bueno, pues avui felicitem a Selena Gómez perquè és el seu aniversari. Si també és el teu, felicitais també per a tu. Que gaudisques del teu dia.

0: Preciosa o este, al golpito.
1: Ven a disfrutar de la mejor música.
2: Mejor música.
0: La mejor música. Continuem amb més música de la millor i de la més fresca. És que demà no anem.

vídeo de l'Horatge que tenim ja per ací i que llegim a través de la web horatgeneta.com. Avui es compten això. Nova glopada de calor. Les temperatures quedaran ahir un pèl més curtes que les d'avui, però comencem el dia atents als avisos de calor a l'interior i al sud i també per tronades al nord, que com ahir poden provocar sobtats, ascensos i descensos tèrmics i, per tant, bueno, pues, fortes ratxes de vent. Demà serà el dia més fort i més antipàtic de tota esta setmana, amb molta calor. I és que els termòmetres estaran a prop dels 45 graus a l'interior i dels 40 a la costa. Cap al migdia s'encendran els avisos per calor que passaran de ser groc a taronja i serà a la major part de la comunitat. Es veuran núvols al cel que continuaran amb un ambient calitjós, però en principi demà no s'espera que plogui. Divendres serà un dia també molt calorós, encara que les màximes baixaran entre 3 i 5 graus. I atenció al dissabte, perquè el ponent serà l'encarregat de traspassar la calor a l'interior cap a la costa. Diumenge serà un dia de vent encalmat amb predomini de xaloc i prou més fresc, o millor dit, prou menys calorós. Visitem EMET per veure els avisos i les temperatures. Avui a Xàtiva, la màxima prevista, 34 graus. Tenim avís groc per altes temperatures i també avís groc per tempestes per a esta vesprada. Demà serà el dia més antipàtic de la setmana, llegim. I és que la màxima prevista serà de 43 graus. Bueno, pues quasi 10 graus més que avui, eh? I demà l'avís groc per altes temperatures passa a ser taronja. Paciència, eh?

Ray Jepsen ha anunciat Day and Night. Serà un àlbum doble, estarà format per 24 cançons i es publica el pròxim 18 de setembre via Interscope Records. Serà este el primer disc des de Dedicate, publicat en 2022. I el primer senzill és este que ens acaba de deixar per ací, este After All. La cançó, coescrita per Kylie Shearer i Nate Tipper, arranca com a una oda tranquil·la a la felicitat domèstica, abans d'estallar en un estribill d'aire disco.

és 100% peticions. Obrim ja aquestes 4 hores que, com saps, sempre són les més curtes del dia. Això ens encarreguem de nosaltres, eh? Perquè te posem per ací la música que accelera el temps que també t'anima tu en cada matí. Si vols col·laborar, aporta el tema que tu vulguis, el que t'apetisca. 678-60-53-30. WhatsApp o els telefones. Va, que te'l repetisc. 678-60-53-30.

el que deixava per així el seu èxit, Nueva York. I és que per així un missatge diu: hola, bon dia, vull que dediques esta per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Un beset. Bueno, pues un altre que enviem per a tu. Gràcies. I un altre missatge diu: buenas, podeu ficar la de Dime Baby de Clarent? Bueno, pues clar que sí, que si tu te la demanes, nosaltres la posem. Que vaig a molt bé el dia.

Y fa uns dies vos contava que Marta Santos tenia que actuar a València al Festival Farm, però per culpa de l'alerta taronja que van tindre per altes temperatures i perquè s'esperava un esclafí tèrmic en qualsevol moment, se va cancel·lar. Bueno, pues es donen una nova data en uns dies. El pròxim 31 de juliol, Marta Santos al Farm Festival a València.

Lagos, portones, semanes intentan colarse en llista. Mes de guay, guay, guay. ¿Va a conseguir esta semana? Lo descobriré en el dissabte al matí. Que tinga sort, es candidat. Eso sí, tindrà que barallar-se amb Chencom, a Loki, Jennifer López i el seu Everything Fine. Molt de candidat esta setmana i, com sabeu, poques posicions a ocupar. És que demà més té altre candidat. I així vos donem la benvinguda a la segona hora del 100% peticions d'avui. 15 minuts sobre les 11.

noches, dies, cuinem per a nosaltres. Ens fan el dinar per a que nosaltres no ens preocupem de res i dinem bé. Només cal passar després per allí. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El mirador del passatge te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

0: Pero sí, el missatge que proposava la reina del Sàhara. Una de Anuel AA per a la Sunrow, per a tu i per a mi.
1: The Nom Game, The Nom Game, Game Start.
0: I ara anem a jugar a este Apache. Rosé amb Bruno Mars.

acaba l'actuació de La Potra Salvaje per a Jim. De fet, va estar a punt d'anar, però finalment se va tindre que suspendre la seva actuació. El motiu? Bueno, pues algo molt important que va patir, La cantant Isabel Ayun, coneguda per el seu gran èxit Potra Salvaje, ha viscut en estos últims dies unes hores d'autèntica angoixa. Mentre Espanya celebrava la victòria del Mundial, ella va haver d'abandonar la festa per a intentar salvar els seus cavalls de l'incendi forestal declarat a la zona on ella viu, a Brieva, a Segovia, on té la seva finca. A través de xarxes socials, la cantant va explicar com el foc avançava ràpidament i davant del perill es va veure obligada a deixar els seus cavalls en llibertat per a que pogueren fugir i anar a una zona més segura, sense que ella ni tampoc, bueno, pues la resta de veïns que per allí vivien pogueren fer res. Finalment, després de moltes hores de tensió, va confirmar que tant els animals com la seva finca com els seus veïns estaven a salvo. Isabel Ayun va agrair les mostres de suport rebudes mentre els equips d'emergència continuen ara mateix treballant per controlar un incendi que encara es manté actiu a la província de Segovia. Bueno, pues no sé si haureu vist les imatges de La Potra Salvaje que ella mateix ha compartit a través de xarxes socials. Bueno, pues de veres que són de molta angoixa, Ella, de fet, va vestida com si se n'anara a cantar La Potra Salvaje allí a la plaça de Cibeles, Estava tot preparat per a que se n'anara. De fet, també porta la camiseta d'Espanya. Però agafa el seu mòbil i mostra a tota la gent com el foc està avançant ràpidament i que se té que quedar ahí, sí o sí, per salvar la vida de seus estimais cavalls. Bueno, pues finalment ho va poder fer. Minuts sobre les 12 del migdia. Bleliters, bleliteres, vinga, nova hora que passem junts per ací. La sintonia de Blue al 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Segur que tu també eres des que ens escolta ja a través de la web. I és que és molt més còmode, veritat. Tu en el mòbil obris bluradiofm.es i en qualsevol moment i en qualsevol lloc ahí estàs sintonitzant-nos. Gràcies per estar ahí. I si t'apetís algun tema en concret, em vols saludar algú, enviar una felicitació a algú que vull celebrar algo. 678-60-53-30. Ens ho fas saber via WhatsApp o ens telefones. 678-60-53-30.

0: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Sonaven espiga flaguas, ahí sonaven amb el tema La Fresca. El van presentar en el estiu de 2025 i continuen donant guerra encara. Els tenim en llista. I ara tor per al canari San Pedro. Ve per ací amb un tema d'Àlex Ubago, però se la pròpia fa una versió molt distinta a l'original.
2: Muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte.

0: acostem a la una de la vesprada, eh? Res és de dir que el matí està passat i superat. 8 minutets i la una.
1: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
2: La mejor música.
0: Este tema ja no està en llista, ja ha caigut, però no per això va deixar de sonar, perquè ens encanta el Cuéntame. Jaime Sazín i Alejandro Sanz.

Ahí estava Rosalía sonant. Ahí estava amb La Perla. Com sabeu, Rosalía està de gira mundial. Després d'haver anat als Estats Units, d'haver-se passat allí l'últim mes, bueno, pues ara és el torn de visitar Argentina. I està tinguent algun que altre problema a la prova Rosalía, eh? I és que ella, com a bona espanyola, bueno, pues se va alegrar i molt de que la selecció guanyara el Mundial. I com tots hem fet, bueno, pues ha compartit cosetes en xarxes socials. De fet, va compartir un vídeo en el que, bueno, pues ballava per a celebrar que Espanya era campeón del món a costa d'Argentina. Bueno, i n'hi havia inclús un vídeo que ella va compartir que no era seu, sinó de l'activista i també actriu Mia Khalifa, en el que el comentari era este: las perlas han sido derrotadas. Bueno, pues als argentins això no els ha agradat, eh? S'han sentit ofesos. Diuen que Rosalía s'està burlant d'ells. Rosalía està en el centre de la polèmica argentina. I és que la pobra artista, bueno, pues

Ni en peticions, la gent està replegant firmes per a cancel·lar els seus concerts a Buenos Aires. I són molt els fans que han demanat la devolució de les seues entrades perquè no volen vore-la ni en pintura. Bueno, pues pobra Rosalía, veritat, no n'hi ha que mesclar les coses. Bueno, pues té prevista actuar a Argentina al Movistar Arena el 1 i 2 d'agost. I veurem com queda tot, si finalment se poden realitzar estos dos concerts o no, pues tindrà que cancel·lar, perquè els argentins estan molt ofesos.

banda sonora este viaje, el posaba la banda de Avenida. Estem preparant ja la novetat musical del dia. Ja saps que aplegarà a la 1:30, molt puntual i amb autobuses xambitos. Però abans, Leni Rodríguez i Juan Magán.

aquest estiu 2026, esta és una de les importants. Per això, perquè és important, no pot faltar-nos en la nostra llista. Forma part dels 50 més actius importants de Blue. La llista la teniu completa en la web bluradiofm.es. I ara anem a tancar ja 100% peticions, que ja tenim completa esta edició del dimecres 22 de juliol de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Rebeu les salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada i fins demà. Avui tanquem amb vos i escatarres. No és Miami, junta Henry Méndez.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozón Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

través dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu. Disco House ofrecido por Mes Visual.

0: coneixes estan. I està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.